0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Encara ressona la diada d'aquest 11 de setembre, tant per la participació com, en concret, per l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van detenir una desena de menors d'edat, als que van donar un tracte vexatori, segons denuncien l'ANC i Òmnium Cultural. A l'edició cap de setmana parlarem amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, que està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts, assegura en una entrevista a La Vanguardia que els Mossos estan per protegir la gent i ho tenen cada cop més difícil en una societat tan polaritzada on han d'evitar que grups antagònics es facin mal entre ells. De seguida ens hi posem. Abans, la informació de servei. Primer, la previsió del temps. Emet Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, temps estable i calor. S'esperen màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà dilluns començarem la setmana també amb temps càlid i estable, sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
0: I fem una ullada a les carreteres. Servei català de trànsit, Roger Serra.
3: Hola, bona tarda. En general encara parlem de calma en aquesta xarxa viària. És cert que trobarem un tram de molta lentitud a l'autopista AP7. Són uns 3-4 quilòmetres de trànsit, el que dèiem, sobretot molt lent a l'altura de Sant Celoni i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a tocar del nus de la Trinitat, a l'extrem nord de Barcelona, hi ha aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a l'autopista C33, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, i un tram de, bàsicament, lentitud a la C58, també a tocar del nus de l'activitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Amb el Sergio Lescano al control de so, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium Cultural, veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls del dia de la diada. Demanen una investigació i emprendre accions legals. També ho han denunciat partits com la CUP, que escoltàvem ahir, i Junts, que demana explicacions a la consellera d'Interior. En llibertat han quedat ja els detinguts, el jutge els deixa lliures, però manté obertes les causes per atemptat a l'autoritat i danys. Josep Vila és el president de l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana. Benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: Encara que no volen que es recordi aquesta diada pels aldarulls, el cert és que no podem obviar el que està passant, no? I que vosaltres, l'ANC, heu denunciat, com és la detenció de menors, de 10 menors. Considero que és inacceptable.
4: Sí, a veure. Nosaltres denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més llocs. Ja la veiem pel simple fet de portar una bandera estelada. La veiem quan uns joves es manifesten el dia de la diada, l'11 de setembre, i una vegada estan encapsulats per la policia. La policia s'hi relaciona i els infringeix un tracte gens respectuós. Per tant, no ens quedarem parats, passius, davant d'aquests fets.
0: Emprendreu mesures legals, oi?
4: Sí, en principi, tot el suport dels joves afectats, i prendrem les decisions que corresponguin. No ens volem precipitar ara en dir exactament quina serà la via que emprendrem, però comptaran amb tant de suport com puguin per part de l'Assemblea.
0: Parlem de joves que són el futur, sempre es diu, però també són el futur de l'independentisme, no?
4: Sí. O sigui, l'11 de setembre va haver-hi una eclosió molt gran de gent jove participant a les manifestacions convocades per la Diada. Feia temps que ho anàvem observant, que cada vegada anàvem veient indicadors de gent jove que es anava comprometent, es anava acostant cap a les propostes independentistes. L'11 de setembre d'enguany ho ha posat clarament en evidència. Per què? Perquè el futur que els espera ve absolutament determinat per la capacitat que tingui el propi país, que tingui Catalunya, per decidir per ella mateixa tant els aspectes que cal prendre postura com la gestió dels propis recursos. Com ho faran la gent jove si no tenen instruments bons com per abordar els problemes d'habitatge, els problemes de sanitat, els problemes de salut? És la vida quotidiana.
0: Hi ha un element que ha irromput, que és l'extrema dreta. Pot formar part d'aquest embat que vostè proposa per rearmar l'independentisme o s'hauria de fer un cordó sanitari?
4: A veure, l'extrema dreta és un fenomen no propi de Catalunya, sinó en aquests moments és una onada que està travessant tot el món occidental. Nosaltres pensem que aquesta onada és fruit d'una situació política que no ha acabat abordant o no ha acabat donant resposta a tot un seguit de reptes que tenim plantejats a nivell social i que, en el cas de Catalunya, no tenim les eines com per poder-los afrontar. Nosaltres no, de cap de les maneres, posaríem com a titular de l'11 de setembre la irrupció de l'extrema dreta, en absolut. O sigui, nosaltres la imatge de l'11 de setembre és la imatge d'un poble transversal, divers, que ha sortit al carrer. Precisament, jo diria que l'objectiu que teníem, i és que no es visualitzessin, l'objectiu que teníem, per exemple, com a ANC, que a la manifestació de l'11 de setembre no es visualitzessin partions, no es visualitzessin els partits, les diferències, sinó que allò que sortís, que s'expressés als carrers fos el poble, amb tota la seva diversitat. Em sembla que aquesta és l'imatge, i de cap de les maneres nosaltres compartim que la imatge de la Diada sigui la irrupció de l'extrema dreta.
0: I la imatge tampoc ha de ser la crema d'una bandera espanyola. Es va agafar per sorpresa?
4: A mi em va agafar per sorpresa, això no formava part de l'escaleta. Tot i això, anem a la simbologia. A veure, quan es crema una bandera espanyola s'està expressant un rebuig molt fort a què? Doncs mira, s'està expressant un rebuig molt fort, és evident, a un estat que et nega, per començar, el dret a l'autodeterminació, a un estat que t'espolia anualment a uns nivells que posen en enormes dificultats els serveis bàsics que els catalans podem gaudir, que és sanitat, ensenyament, infraestructures, un símbol d'un estat que ens posa molt difícil el manteniment de la pròpia llengua del català i que dia a dia ens desnacionalitza. Llavors, la gent ho expressa de moltes maneres diferents. En l'acte de l'11 de setembre hi va haver-hi espontàniament van irrompre a l'escenari, segur, amb complicitats, amb gent doncs, que no va impedir el pas, però hi va haver-hi l'expressió d'una bandera espanyola cremada. Nosaltres hi veiem tota aquesta simbologia al darrere i hi veiem una expressió de la frustració popular, i recordaríem també una altra cosa, que cremar una bandera no és cap delicte.
0: Senyor Vila, ha anunciat una pròxima cimera per organitzar la Diada de l'any que ve, que serà el 10è aniversari de l'1 d'octubre. Voleu que sigui memorable la de la recuperació del múscul independentista civil?
4: Sí, o sigui, nosaltres volem passar pàgina d'aquesta etapa de desmobilització, d'aquesta etapa de desànim en la qual ens hem anat situant l'independentisme, hi ha molts indicis que estem deixant enrere aquesta etapa. De fet, aquest 11 de setembre passat ho posa en evidència, però el per realment girar full i entrar fort a una nova etapa, això ho ha de protagonitzar la gent. I ho ha de protagonitzar la gent amb molta força. No, això no es tracta de que l'ANC o qui sigui en faci l'anunci. Ha de ser un país que es mobilitzi per la seva llibertat. Aquest és el pas més important de tots. Aquest pas no es fa sense un treball previ, sense una conscienciació, sense que arreu del país vagi arrelant aquest objectiu, i això és precisament la feina que volem dedicar-nos a fer durant aquest any, i per tant l'objectiu, efectivament, tal com vostè explicava, és que l'11 de setembre del 2027 aquest país, aquesta majoria social, si hi és, si s'ha pogut trenar bé, aflori, el digui, escolti'm, el comença, i comença certificat per la força de la gent una nova etapa, un nou embat per guanyar la independència. Aquest és l'objectiu que ens plantegem.
0: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
0: La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts vinent en substitució de Miquel Esquius, que es jubila, defensa en una entrevista a La Vanguardia un relleu natural i no traumàtic després d'anys convulsos al cos de Mossos. Catà ha explicat entre els seus plans donar continuïtat als plans contra la multireincidència i les armes blanques. També s'ha referit a la polarització de la societat i als discursos xenòfobs que vinculen delinqüència amb immigració, i ha dit que els Mossos han de fer complir la llei, sigui quina sigui la procedència de la persona que cometi el delicte, i han de protegir les persones evitant que grups antagònics es facin mal.
5: Abans cobríem les manifestacions per respectar i protegir els drets de les persones que s'estaven manifestant d'una manera, i ara ho hem de fer d'altres perquè tenim moltes vegades contramanifestacions, i el que no podem permetre és que els grups antagònics es facin mal entre ells.
0: Sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero, la nova comissaria en cap assegura desconèixer si està en relació amb el seu nomenament.
5: Cada cop les dones ocupen llocs més rellevants en la societat, tant en les empreses privades com també en l'administració pública, i ho hem de trobar com una normalitat, perquè al cap i a la fi el que ha d'aflorar és el talent de totes les persones.
0: Després de la diada, el president de la Generalitat liderarà la celebració oficial fora de Catalunya dimecres i dijous vinent. Tradicionalment, l'acte es fa a Madrid, però enguany s'ha triat una altra localització, Extremadura. El motiu? Retre homenatge i reconèixer la contribució de milers d'immigrants extremenys a la societat catalana. Lorena Enns.
6: Salvador Illa començarà el viatge a la Zarza, a la província de Badajoz, on visitarà el monument a l'emigrant dedicat als veïns que durant el segle XX van marxar a altres territoris d'Espanya, entre ells Catalunya, en busca de feina i d'una vida millor. A Mèrida, el fil conductor de l'acte de la Diada serà la història de Manolo Vital, emigrant extremeny i fundador de la primera associació de veïns de Nou Barris. Figura que, per cert, també protagonitza la pel·lícula El 47. Després de la projecció del film, Illa presidirà l'acte institucional amb la presència de la seva neta, Joana Vital. Dijous, el president visitarà l'Ajuntament de Mèrida i assistirà a la signatura d'un acord amb Tarragona per impulsar conjuntament el patrimoni romà de les dues ciutats.
0: I abans d'aquests actes, el president de la Generalitat pronunciarà demà una conferència a les Drassanes, a Barcelona, quan tot just es troba a l'Equador del seu mandat, on pretén dibuixar el full de ruta que Catalunya necessita per als pròxims anys, marcats per temes clau com l'habitatge i la transició climàtica. Un acte on tindran molt de protagonisme els joves i que se celebrarà en el mateix lloc on Salvador Illa va presentar el seu projecte per a Catalunya, Unir i Servir. Serà demà a les 7 del vespre. Tornen a pujar les temperatures i un dels llocs on més ho notaran és a les aules, que cremen literalment. Les altes temperatures com les que van patir a final de curs i les d'aquest setembre, abans d'aquest respir d'aquesta setmana, fan impossible poder treballar bé a classe i redueixen el rendiment escolar. De fet, una de les reivindicacions dels mestres i de les famílies és adaptar els centres escolars al canvi climàtic. Joaquín Calvente.
7: Les aules no estan preparades per a les altes temperatures i, per demostrar-lo amb dades empíriques, docents d'uns 300 centres d'arreu de Catalunya s'han sumat a la plataforma Aules que cremen, on monitoritzen la temperatura a les aules cada 5 minuts i han fet palès que els termòmetres continuen superant de llarg els límits legals permesos. Pau Sánchez, professor de tecnologia i impulsor del projecte.
8: I el que estem veient és el que ja sabíem amb la nostra sensació, que és que es superen de llarg els 30 graus. Ara, al meu centre, al final de curs estàvem als 35-36 graus, vaig arribar a veure amb alguna aula. Ara no és tan greu, però tot i així estem molt per sobre del que seria el llindar legal dels 27 graus, que estem als 31 i 32 graus.
7: Des dels equips directius comparteixen el diagnòstic i adverteixen que les mesures d'urgència del Departament d'Educació, com la distribució de ventiladors, són del tot insuficients per combatre l'aixafogor. Treballar en aquestes condicions té un impacte en la salut i el rendiment acadèmic. Eduard Planes, representant dels directors d'escoles del Baix Camp.
9: Necessitaríem una miqueta més i necessitaríem aires acondicionats més que ventiladors. Tindre ventiladors està bé, però al final estem movent aire calent. Llavors, quan la calor és excessiva, s'impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Els més pateixen i els mestres pateixen.
7: Tot i que Educació ja ha engegat un pla per climatitzar els centres, això caldrà temps. Per això els directius posen sobre la taula propostes com ara avançar l'horari o aplicar la jornada continuada per tal d'evitar les hores de més calor a la tarda.
0: I us parlem ara d'una patologia silenciosa, la malaltia hepàtica metabòlica, més coneguda com a fetge gras, que afecta aproximadament el 38% de la població. No sempre presenta símptomes i, tot i que es pot tractar i prevenir, no agafar-la a temps pot derivar en cirrosi o càncer hepàtic. Els experts parlen ja d'epidèmia. Marc García.
10: L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té en marxa un estudi per esbrinar el grau de coneixement que té la població sobre els riscos d'aquesta malaltia, que pot afectar persones de qualsevol edat. Perquè moltes vegades el fetge gras no presenta símptomes visibles i això fa que els pacients arribin a consulta en estadis molt avançats. Doctora Marina Rojo, investigadora de l'Institut de Recerca Sant Pau, en declaracions a aquest informatiu.
11: No presenta símptomes, no se sabe que se tiene hasta que ya empieza a ser de una gravedad considerable. Afortunadamente tenemos la opción de revertir antes de que llegue a un estadio tan avanzado. Esta enfermedad progresa de diferentes maneras. Empieza con acumulación de grasa en el hígado, posteriormente se empieza a formar fibrosis, que son una especie de rigidez en el hígado, y esto puede progresar a una cirrosis o a un cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la fase de la fibrosis aún puede ser reversible.
10: Els experts insisteixen en la importància de prevenir amb un estil de vida saludable.
12: Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
13: ¡Has encontrado el último billete dorado!
12: ¡Bienvenidos a la fábrica!
14: ¡Es precioso! ¡Mirad eso!
12: ¡Son umpalumpas!
0: La resta de la història ja la coneixeu. Una fàbrica de xocolata pot ser un somni per a molts, petits i grans. La xocolata és una de les llaminadures preferides, però més enllà d'un dolç indesitjable, la seva matèria primera, el cacau, té molts beneficis per a la nostra salut física i mental. Robert Duran, del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
15: El cacau és un aliment d'origen vegetal i sí que ens aporta greixos, però són, evidentment, greixos vegetals. Per tant, no ens afecten el colesterol ni res similar. I ens porta, sobretot, polifenols i flavonols que ens ajuden al poder antioxidant. També aquests flavonols ens ajuden una mica a la pressió, a regular una mica la pressió i a baixar una miqueta la pressió corporal. A part, evidentment, també ens ajuden una mica a l'estat anímic.
0: Tots són beneficis, però amb moderació, i hem de triar xocolates que continguin com més cacau millor.
15: Sempre el millor és agafar un cacau de 80% en amunt i menjar una petita quantitat. Se recomana entre 10 i 20 grams de xocolata al dia. Vindria a ser una presa de xocolata aproximadament. Si mengem la proporció que hem dit dels 10-20 grams, doncs és un aliment que és saludable, que és bo, que el podem menjar i que dintre d'una dieta equilibrada hi pot ser perfectament.
0: Doncs ja ho sabeu, amb moderació i dins d'una dieta saludable podem gaudir de la xocolata sense remordiments, sobretot avui, que és el dia de la xocolata. Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crear versos. Montse Soto.
16: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
17: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
16: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest poeticisme.
17: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte. És tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
16: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.
0: Poesia i esports. I comencem la informació esportiva amb el directe, perquè s'està jugant, entre d'altres, la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Josep Capel, bona tarda.
18: Bona tarda. Final que s'està disputant a Tarragona. Ja l'últim quart està guanyant el Barça per 85 a 77. Compte, però, que el tercer quart ha hagut de retirar i estem pendents d'una possible lesió greu de Darío Brizuela. Estarem atents a aquesta lesió. I en motor, el Mundial de Motociclisme, el Gran Premi de San Marino, a punt de començar la cursa de MotoGP, amb Marc Márquez sortint des de la segona posició. De moment, ja s'han disputat les curses de Moto2 i Moto3 i amb victòries pels pilots espanyols. En Moto2, pel líder del Mundial, Manu González, i en Moto3, pel també líder de la categoria, Máximo Quiles, amb David Almansa segon i Brian Uriarte tercer.
0: I en futbol, el Barça juga aquesta tarda al camp del Llevant.
18: El conjunt blaugrana juga a partir d'un quart de 5 de la tarda la recerca del ple de victòries en aquest inici de temporada. De moment, 4 en Lliga i el de Champions contra el Feyenoord del passat dimecres. Els de Hansi Flick, doncs, que intentaran fer el 5 de 5 a la Lliga i seguir líders en solitari amb la novetat en la convocatòria d'Eric García. Anem cap a València per conèixer l'última hora. Jorge Agüero, què tal? Bona tarda.
19: Què tal, Josep? Bona tarda. Sí, el defensa de Martorell és la principal novetat en la convocatòria que va oferir ahir Hansi Flick. Ha portat 24 homes, dos d'ells del filial, el davanter Gipsy Hamza i el migcampista de Benicarló, Brian Fariñas, que pinta que tornarà a ser el descartat avui. Recordem que segueixen sent baixa Frenkie de Jong i Roni Bardaggi. A nit va guanyar el Madrid 4-1 al Rayo Vallecano. Hores d'ara torna a empatar amb el Barça al capdavant de la classificació. Hauran, per tant, de sumar els blaugranes si volen mantenir-se líders en solitari. No sembla una cosa gaire complicada, la veritat sigui dita, veient com ha encetat el curs en guany el Barça, amb 5 victòries de 5 possibles, amb 22 gols a favor i 3 porteries a 0. Tot i així, i després de 3 temporades, tothom coneix ja Hansi Flick, mai n'hi ha prou per al tècnic alemany. Ahir fins i tot li van preguntar si no li molestava que en algunes prèvies subiés tant el rival, especialment en Lliga, i això deia el preparador sobre el Llevant.
20: It's a team, or you know, also they played a fantastic game against Betis.
21: És un equip. A més, ells van jugar un partit fantàstic contra el Betis. Són bons.

0: És important en la davantera, el camerunès Eta Ejong. Recordem que ve d'empatar a 0 a la Rosaleda contra el Màlaga, que és 13 amb 15 punts. Sobre com donar avui la campanada en parlava el seu tècnic, el portuguès Luis Castro.
1: Tenemos que estar en nuestro mejor. Sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos. Entonces tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la liga como en la Champions sus calidades, pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11, y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer, como todos los partidos.
0: Tot exhaurit aquesta tarda, Josep, al Ciutat de València, 29 graus. L'arbitratge correrà a càrrec del debutant enguany a la categoria, el basc, Jonander González Esteban.
2: Gràcies, Jorge. Bon partit. A part del Llevant-Barça, avui a la primera edició, a les 2, a punt de començar el Celta-Màlaga, 6:45, Getafe-Depor, i a les 9, Real Societat-Atlético de Madrid.
3: Tot això serà aquesta tarda nit, però l'Espanyol ja va jugar ahir i amb una important victòria a Pamplona.
2: Per 0-2, en doblet de Roberto, que en suma 5 gols en 5 partits. El primer ben d'hora, al minut 3, aprofitant una bona assistència de Marcos Fernández, i el segon un quart d'hora després rematant una gran centrada d'Omar El Hilali amb error greu del central d'Osasuna Catena. Partit amb polèmica arbitral, amb gol anul·lat amb els locals perquè la pilota havia sortit de fons previ al gol de Rubén García, i per un possible penal contra els pericurs demanat pel conjunt que dirigeix Ramis. En tot cas, gran partit i gran victòria pels de Manolo González, que trenquen així la mala ratxa de 3 partits sense guanyar. Aquesta era l'anàlisi del partit del tècnic blanquiblau.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5. I ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
2: Amb aquesta victòria l'Espanyol suma 7 punts, i la propera setmana doble jornada de Lliga, dimarts contra el Rayo Vallecano, divendres contra l'Elx. També ahir es van jugar els partits Racing 2 a la Vés 1, Atlético de Bilbao 1, Elx 1 i Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1. El conjunt blanc en va tenir prou amb els primers 45 minuts. Per ressò del partit, 3-0 al descans. Això sí, van patir a l'inici de la segona. En parlava José Mourinho.
5: Define el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
2: Pel que fa a la segona divisió, cinquena jornada, el Sabadell juga aquesta tarda a Mallorca a partir de 6:45. El Girona, per la seva part, va perdre ahir a Montilivi 1-2 contra el líder, el Castelló, en un duel marcat per l'expulsió d'Abel Ruiz, Josep Guardiola.
6: Un gol del jove central Holmes Júnior a l'inici del partit va permetre que el Girona guanyés el Castelló fins al minut 80. Podia haver sentenciat l'equip gironí a la primera part, però no va fer-ho, i a l'inici de la segona, expulsió d'Abel Ruiz per doble targeta groga, que va deixar el seu equip molt minvat. Fins que a 10 minuts del final, amb només 5 de diferència, el 80 i el 85, el Castelló marcava els dos gols que li donaven la victòria. El tècnic Quique Álvarez es referia després precisament a l'expulsió.
7: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat. Creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final doncs és un equip molt insistent i que amb els canvis doncs ha anat ficant gent, i bueno, per mi està clar que és decisiva.
6: La d'ahir és la primera derrota que pateix el Girona a casa, un Girona que fins ara ha sumat 7 dels 15 punts disputats. Pròxim compromís dissabte vinent al camp del Cádiz.
2: Pel que fa a la primera ref, jugats ahir, Eivissa 2, Sant Andreu 0 i Europa 1, Hèrcules 2. I a la Lliga Femenina, complicada i treballada victòria del Barça a casa contra l'Atlético de Madrid per 4-2, amb gols de Vicky, Hansen i doblet de Bruts. Pel que fa a l'Espanyol, va sumar el primer punt de la temporada amb l'empat a 2 a Bilbao contra l'Atlético Club, amb gols de la Costa i Vallejo. Avui és el torn del Badalona Women, que jugarà al camp de l'Eibar a partir de 7:45 de la tarda.
3: I en l'àmbit poliesportiu, molta activitat. Comencem pel ciclisme.
2: Avui acaba la web i ho farà amb la victòria d'Enric Mas.
8: Son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
2: Ahir en l'etapa reina de muntanya, arribada en solitari de Miquel Landa, amb un Enric Mas que, com deia, va consolidar el mallot vermell de